Davo la producziun de concert de redond 40 minuts de la Brass Band Rich Rotkreuz, chi a suna Giovge Bunura sco prima musica de la categoria excellente in la sala del Congress House, a Roman Caprez tradì co ci sia stat per el de poder lanciar las producziuns d'una de las totalmente traides zones de